0: RCF Occitanie, tout près de chez vous.
1: Canto País, la chronique musicale del Circuitstein del País de Carcassonne.
2: Aquesta emissió serà dedicada a Carlos Gardel i al tango. Allez, anem, imagina't vos, sem del costat de Buenos Aires.